0: Más de uno, Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Comença la recuperació dels voltants afectats pels incendis de la Vall d'Uxó i la Serra d'Espadà abans de que arriben les primeres pluges. Bona vesprada. A més, avui els treballadors del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals han tornat a concentrar-se en front del Palau de la Generalitat. En seguida els ho contem tot, seguint pendents, com no, de la calor que comença avui i que s'intensificarà a partir de demà. Ho fem fins a les 12 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Experts forestals estudien com actuar en les zones afectades per l'incendi d'Espadà davant l'arribada de les primeres pluges. La prioritat és protegir el sòl i evitar l'erosió. En seguida els ho anem a contar. També avui els contem que els treballadors del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals han tornat a concentrar-se front al Palau de la Generalitat per a reclamar millores en les seues condicions laborals. A la convocatòria de xarxes intersindicals s'ha sumat UGT i Comissions Obreres. Alejandra Carrillo.
2: Els sindicats denuncien que les carències es porten arrossegant des de fa anys i assenyalen problemes que afecten les condicions bàsiques de treball. Entre elles asseguren que els observatoris forestals no disposen d'aigua potable i que durant els episodis d'altes temperatures a les torres de vigilància es pot arribar fins als 40 graus sense sistemes de refrigeració. Des de l'última concentració, la conselleria ha plantejat alguns canvis per al servei que, no obstant això, segueix sense respondre a les reivindicacions dels treballadors. Toni Bernat és el portaveu d'Intersindical en Baersa.
3: Anunciar que val 500.000 per uns cavalls que ha posat per la ramaderia i anunciar que augmenta en 2 milions, 3 milions per a brigades forestals en els pobles, també sin ningún procés selectiu i sin més forma d'entrar que te llamen de labora, perquè prèviament tu t'has apuntat a labora perquè possiblement algú t'havia dit que t'apuntes a labora.
2: Els treballadors insisteixen, a més, en la importància de la seva labor sobre el terreny, especialment durant els incendis. David Manzano, treballador del Servici de Prevenció d'Incendis en la zona de Segorbe, Vall d'Uixó, relata com va participar en les labors durant el recent incendi de la Vall d'Uixó.
4: Justo en la base de donde está en la Vall d'Uixó, que es el incendio, digamos, que salió de allí. Entonces me tocó estar aportando, pues llevando medios, mirando puntos incipientes de incendios, de puntos de humo, sobre todo pues ayudando todo lo que se podía. En el PMA ha venido muy de sopetón lo que han querido, el decir ahora vamos a contratar a más gente una vez ya ha pasado el incendio. O sea, nunca se ve lo que hacemos nosotros, o sea, siempre es cuando ya pasa algo.
1: I com es dèiem, els experts forestals el que fan ara és estudiar com actuar en aquestes zones afectades per l'incendi de la Serra d'Espadà davant l'arribada de les primeres pluges. La prioritat ara és protegir el sòl i evitar la erosió. Anem a Castelló, Onda Cero Castelló, Valeria Goubeira.
5: Los técnicos recomiendan estabilizar el terreno antes de reforestar. Proponen realizar mosaicos agrícolas para prevenir futuros incendios. Óscar Delgado, ingeniero forestal.
6: Ahí hay un ejemplo concreto de cómo la convivencia con espacios de labores agrícolas con la masa forestal permiten el trabajar la recuperación de incendios y a la vez pues también el poder prevenir de cara a futuros episodios pues con cortafuegos naturales, además con especies autóctonas. Son algarrobos que conviven con algarrobos nuevos, con algarrobos centenarios, junto a masa forestal. Entonces eso ejerce también de cortafuegos natural. Y esos son los mosaicos agrónomos.
5: Apuestan por recuperar también los usos ganaderos y confían en la propia capacidad del monte para recuperarse.
1: Y seguimos a Castelló porque incendios y pluges torrencials són la cara i la creu del canvi climàtic. Avui l'Ajuntament de Begís ha celebrat un ple extraordinari per a demanar la declaració de zona catastròfica després dels 190 litres de pluja que va registrar el dissabte passat en 2 hores. Toràs també demanarà la figura de zona afectada. Lorena Pardo.
7: Perquè a Toràs la tempesta va deixar quasi 150 litres per metre quadrat en una hora i abundants danys, especialment en l'agricultura, que es recuperava després de 4 anys de l'incendi de Begís. Carlos del Río, alcalde de Toràs.
8: De los agricultores que estaban a punto de coger la cosecha de almendra, y claro, se les ha perdido todo. Luego el aceite también es una cantidad importante. Después de un incendio, que los árboles han pasado 4 años, los árboles empezaban ya a algo de fruto, pues ahora nos viene el agua y nos lo destroza, pues ya hemos preparado para pedir si nos conceden la declaración de zona catastrófica.
7: La declaració de zona catastròfica depèn del govern d'Espanya i augmenta la possibilitat de rebre subvencions.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten, els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: La cooperació entre la Policia Nacional d'Alacant i la policia francesa ha permès la desarticulació d'una organització dedicada a afavorir la migració irregular en tots dos països. La investigació ha revelat que la xarxa va fer més de 20 trasllats de fronteres irregulars d'Alacant fins a territori francès. Anem fins allí, Alacant, Juan Carlos Fresneda.
10: El cabecilla ha sido detenido en Francia en uno de sus viajes cuando intentaba cruzar la frontera de la Junquera con varios migrantes en un vehículo de su propiedad. Precisamente las autoridades francesas habían advertido de los numerosos cruces fronterizos realizados con ese vehículo, lo que propició el seguimiento de los agentes españoles. La organización desmantelada habría obtenido un beneficio cercano a los 100.000 euros con esta actividad. En cada viaje transportaba 5 o 6 migrantes irregulares a quienes cobraba unos 200 euros por el servicio. La red estaba integrada por 3 personas, 2 de ellas ya en prisión provisional.
1: I el programa ALBA, que ofereix en la Comunitat Valenciana atenció integral i especialitzada a dones víctimes d'explotació sexual, ha atès en el seu centre de Castelló a 541 dones durant el primer semestre de 2026. Andreina Pietri.
11: La vicepresidenta primera i consellera d'Igualtat, Susana Camarero, ha destacat que el principal objectiu és reforçar amb més recursos la protecció de les dones més vulnerables, lluitar contra la tracta i l'explotació sexual. Un programa que ha aumentado en casi 1 millón de euros el seu presupuesto.
12: El centro del programa ALBA en Castellón es uno de los 3 recursos especializados con los que cuenta la Comunidad Valenciana junto a los de Valencia y Alicante. Centros que cuentan con equipos multidisciplinares de profesionales que ofrecen atención social, psicológica y jurídica a las víctimas. Pero también se ofrece alojamiento de emergencia, itinerarios de inserción laboral y un acompañamiento integral para que las mujeres puedan reconstruir su proyecto de vida con seguridad.
11: La Generalitat també ha posat en marxa la primera estratègia valenciana contra el tràfic de dones i xiquetes amb finalitats d'explotació sexual en la comunitat, un programa dotat amb 6 milions d'euros.
1: I el PSPP-PSOE portarà a les Corts una iniciativa per exigir al Consell que retire les 2 pujades de preu de vivenda protegida i recupere els límits de renda per accedir a ella.
2: Els socialistes reclamen tornar al mòdul de 2.200 euros per metre quadrat enfront dels 2.568 euros actuals i limitar l'accés a les BPP a llars amb ingressos inferiors a 46.800 euros anuals. La portaveu adjunta és Maria José Salvador.
13: El Partido Popular y el presidente Pérez Llorca solo están preocupados en cómo mejorar las condiciones para aquellos que quieren hacer negocio con la vivienda protegida y no como administración pública en establecer las mejores condiciones para garantizar el derecho de acceso a una vivienda a todas aquellas personas que lo necesitan.
1: I un dia més estem pendents de l'oratge i de la calor. L'Agència Estatal de Meteorologia ha elevat a taronja perill important.

0: la víspera, avui dimarts, a l'interior i litoral sud de la província de València, per temperatures que podrien arribar als 40 graus en zones de l'interior. Sanitat també ha decretat l'avís roig per altes temperatures en 24 comarques de la nostra comunitat.
1: A més, ha establert l'avís groc de perill baix a la província d'Alacant i l'interior de la província de València per temperatures de fins a 38 graus. Esta pujada de les temperatures es produeix abans de l'arribada de dos jornades molt adverses de calor entre demà, dimecres i el dijous, amb de vent de ponent persistent, que deixarà valors de fins a 43 graus en alguns punts del nostre territori.
0: I per cert que les altes temperatures que s'estan registrant este estiu afavoreixen, segons els experts, la proliferació de bacteris en aliments i begudes, com recalca el grup Vitas. Una mala manipulació o conservació dels aliments augmenta el risc d'intoxicacions alimentàries. Neus Falcó, infermera de UCI pediàtrica a l'Hospital Vitas de Castelló, enumera algunes recomanacions.
2: En primer lugar, lavarse bien las manos antes de preparar o consumir alimentos, mantener limpios los utensilios y superficies de cocina y también respetar siempre la cadena de frío. Por otra parte, también debemos asegurarnos de que carnes, pescados y huevos estén bien cocinados y separar bien los alimentos crudos de los que ya hemos preparado.
0: L'Agència Estatal de Meteorologia, a més, ha elevat el nivell roig, l'avís groc, per a demà dimecres en el litoral de la província de València i el litoral nord d'Alacant per temperatures màximes que a partir de la una del migdia podrien arribar fins als 44 graus. Nosaltres ara arribem a les 2. Es deixem així en Onda Cero. Adéu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.